0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Ya hablaba, Day, que ya se acabó el royalty. Ya, yo tendrás grabado el armario. Fuga el estudio. Que hablen la chocolatina.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompe, lo rompe, ho trenca.
2: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Vinga, home, tot content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Què hem rodat? Més. Tom, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Ja no me'n recordo més, així que ho deixo quasi faig freestyle. Johnny, aquest, jo crec que és una festa. Ja, no l'estribillo. Encara venia a doblar tempo.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Edgar, por tu.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis Israel. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: te hubiera conocido.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: A Pantina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe, lo rompe, ho trenca.
4: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
5: però l'alarma segueix sonant.

0: los paras. Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Leo. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampé.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

fins al crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio. Música
2: per a tu. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Y bienvenidos a esta nueva edición de Viaje a Ítaca, el programa de información libresca, de cultura libresca, en el Prat Radio y en viajeaitaca.com.

0: Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a les 10 de la nit per el Prat Club Digital barra ràdio.
1: Qué bueno que soy, un poco de blues en la radio.
2: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet, www.elpratradio.com.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: importants són les petites coses, aquelles coses que potser no són tan importants però que formen part del nostre record. Diuen que la memòria és un palimpsest, una escriptura que se superposa a una altra i que quan arribem a una certa maduresa, mirar enrere no és només recordar, sinó intentar entendre qui hem estat per saber qui som ara. Avui tenim el privilegi d'acompanyar-nos d'una de les veus més imprescindibles de la nostra literatura en català. Ell és poeta, traductor, assagista i, per damunt de tot, un home que ha sabut destil·lar el pas del temps amb una elegància intel·lectual i una lucidesa colpidores. Ens visita al programa Francesc Parcerisas per parlar-nos del seu darrer llibre, Ferna 80, publicat per Quaderns Crema. Més que unes memòries a l'ús, aquest volum és un mapa íntim, amb fotografies, amb petites reflexions, amb records, un exercici d'honestedat on Parcerisas repassa les fites d'una vida dedicada a la paraula, però també les ombres, els silencis i els petits gestos quotidians que construeixen la història d'una generació. Parlem amb Francesc Parcerisas d'aquest llibre, un llibre molt íntim, molt personal i que commemora també, en certa manera, aquests 80 anys de vida plena de records i de fites culturals i personals, penso que molt, molt especial.
1: Presentes aquest nou llibre, Ferna 80, justament fa un parell d'anys treies El triomf del present,
2: sí,
1: un recull de la teva obra poètica, i aquest podria ser un llibre que podria acompanyar molt bé aquell altre, no?
2: Sí, podria, perquè de fet allà hi ha tota la poesia, o pràcticament tota la poesia fins l'any 2000. Aquest arriba fins al 2024, és a dir, que arriba més tard perquè fa els 80 anys complets, però el rerefons poètic, diguem-ne literari, dels fins a l'any 2000 està en el llibre anterior, en El triomf del present. O sigui que es podria en certa manera aplicar, tot i que aquí hi ha algun moment que faig esment, ho comento, no?, que vaig guanyar el premi Salvat Papasseig, el premi Carles Riba l'any 66, etc. Però és un llibre on hi ha molt poques referències literàries de dir, no, és que aquest és l'any que vaig preparar això, el que vaig publicar, perquè també em semblava que bàsicament no era un llibre de memòries literàries, si a casa un llibre de memòries, per dir-ne alguna cosa, tampoc no és ben bé un llibre de memòries, d'efemèrides en forma d'imatges d'un escriptor.
1: Això t'anava a comentar, que no és una autobiografia a l'ús, no són les memòries a l'ús, i penso que és un llibre que potser sí que dona una idea molt més íntima de Francesc Parcerisas que si hagués estat un llibre més canònic, no? Més una autobiografia, sí, doncs, això, com estem acostumats a llegir-les.
2: Bé, a mi em va venir aquesta idea de fer, primera, pensar que 80 anys són molts anys, no? Són una quantitat considerable d'anys, i de fet t'adones que tens molts més anys a la motxilla que no davant, i que si vols fer alguna cosa recollint el panorama, per dir-ho així, més val que t'hi posis i ho facis, que no esperis 5 o 10 anys més, perquè potser no hi seràs a temps. I aleshores se'm va acudir de fer fotos, no? D'agafar una foto per any, buscar una foto que correspongués a l'any. Aquesta idea de la foto, que sempre m'ha agradat però no la tenia molt clara, se'm va desvetllar en certa manera, o la vaig veure més clara, amb aquest llibre que vaig trobar, que m'agrada molt, de la Patti Smith, que es diu A Book of Days, que són 365 fotos, una per dia, posades amb el calendari, primer de gener, segon dia de gener, res, de gener, d'un any determinat, i cada dia té una foto i un peu, fotos d'ella, fotos de gent que ella coneix, fotos de llibres, etc. I vaig pensar, mira, això és una bona idea, 365 són molts, i no sé com ho faria, perquè més són els dies d'un any, però un per any sí, no? I això que semblava molt fàcil, buscar una foto i un peu, després es converteix una mica més difícil perquè has de fer una tria, i a més, sobretot amb els anys més llunyans, més antics, saber si aquesta foto és de quan tenies 15 anys o 16 o 17 és complicat, suposant que en trobis, que ja és difícil. Però de fet hi ha un lloc o dos on jo poso un interrogant, però en els altres corresponen exactament a l'any, a l'any que diu, no? I aquestes fotos tenen un peu, però a més tenen un comentari, diguem-ne, que a diferència de la Patti Smith, que s'ha dedicat a la fotografia, i que evidentment jo no soc la Patti Smith, tenen un comentari, i aquest comentari, una part és el peu de la foto i una altra és un text sempre igual d'una pàgina relacionat amb la foto anterior, no? I amb aquell any, amb aquell moment.
1: Aquest comentari que sempre trobem al darrere de la foto, sí que podríem dir que és la part més autobiògrafica, no? Aquesta part de memòria, no?
2: Sí. Sí.
1: I en certa manera em recorda a una cosa que tu també comentes molt al llibre, que és a la teva infantesa, com la de tots, la col·lecció de cromos.
2: Sí.
1: I a mi em sembla que té un cert paral·lelisme amb els cromos, no?
2: No hi havia pensat, però sí. Sí. És curiós perquè els nens dels anys 40, a principis dels 50, crec que vam tenir una educació molt precària, a la majoria, com era l'educació del moment, que no vol dir que fos millor o pitjor que ara, que això és una altra qüestió, però que hi havia pocs materials, i una de les coses que ens atreien molt, els cromos, els segells, els llibres Puga, totes aquestes coses petites que estaven a l'abast dels nens o dels nois, però que proporcionaven molta informació, sobre la geografia, sobre les races humanes, que és una cosa molt... sobre els països, sobre els reis, les dinasties. I jo, el meu germà i jo teníem bastant d'afició en això, i ho fèiem. I una de les coses curioses és que quan vaig trobar un d'aquests àlbums i el vaig portar a l'editorial, vaig dir, mira, això, aquest any hi hauria d'haver aquesta foto. Se la van mirar, i quan feia la maqueta va dir, mira, copiarem més, en lloc de posar només la foto posarem també unes fotos de l'interior. Hi ha unes fotos petitetes que responen a l'interior. Sí. Aquest és l'àlbum de cromos d'una vida. Sí. Uh-huh. Una vida en cromos.
1: La vida en cromos, mira, podria haver estat també un bon títol.
2: Sí.
1: T'has emportat sorpreses a l'hora de remenar aquestes imatges que tenies guardades?
2: Bueno, sí, m'hem portat alguna sorpresa, no per les imatges, sinó una mica per la importància o la poca importància. Quan fas una cronologia i vols que tots els anys siguin iguals, de sobte, per exemple, la infantesa, que el tens molt llunyana, l'adolescència, agafa un pes que no m'esperava, perquè dels anys 1 a 10, per dir-ho així, són 10 anys, una vuitena part dels 80, però que tenen un pes molt gran, perquè tots els anys són iguals en aquest llibre. I per tant els anys d'una persona de 60, de 50 tenen el mateix pes en el llibre que els anys de quan tenia 15, 25 o 30, i això és una mica una sorpresa. Després també el fet que pots triar elements que són elements de la vida quotidiana, elements molt petits, pràcticament insignificants, però aquests elements desvetllen un món, una època, fins i tot una emoció en l'escriptor, que no cal una foto d'una persona, diguem-ne. Aquí hi ha tantes fotos d'objectes, de coses, per dir-ho així, de llocs, com fotos de persones. I te n'adones de la importància que tenen aquests intangibles per sobre, potser, de les que tenen les coses, la foto d'una llibreta, d'un diari, d'unes cadires, d'un bagú, hi ha fotos bastant diverses que el lector pot pensar, ara per què hi posa aquesta foto, intento explicar el per què. Podria ser que no hagués trobat una altra foto millor, però també perquè deliberadament no he volgut que tots fossin 80 fotos meves, o 80 fotos de la vida literària. Francesc Parcerisses amb Joan Vinyoli, Francesc Parcerisses amb Jordi Sassanades, Francesc Parcerisses amb no sé qui, no, aquest no era el projecte, no era la idea. Hi ha una foto d'un grup de poetes, hi ha una foto amb amics, hi ha una foto de la presa de possessió de la Institució de les Lletres Catalanes el 98, o sigui, sí que hi surten referències, però no és un àlbum literari, no surt. Aquest any vaig publicar aquest llibre i la portada del llibre no.
1: Penses que potser és un llibre que pot fer que connecti la gent, els sectors amb tu d'una manera més directa, que et coneguin potser una miqueta més, aquesta part més íntima, i que es vegin reflectits en certa manera amb les èpoques que vas reflectint al llarg del llibre?
2: Sí, segurament, perquè és un llibre que agafa una època molt llarga, aquests 80 anys, que per tant passen moments, diguem-ne, de formació que no tenen res a veure amb l'escriptor, per dir-ho així, tot i que després es veu perdó, que sí, que tenen alguna cosa a veure, però jo crec que tothom se sent atret per aquesta idea de fer l'àlbum de cromos, que tu deies, i de fet un amic em va dir que el va llegir, el dia que va sortir se'l va endur un cap de setmana, diu, m'envia un whatsapp, diu, ja me l'he llegit, m'ha agradat molt, i quan l'he acabat he anat a buscar la capsa de sabates on tinc les fotos,
1: Imagina't,
2: clar. O sigui, que és realment penses, ostres, jo també tinc una història com aquestes, jo també m'agradaria buscar les fotos, trobar, muntar-me un recorregut, i clar, aquest recorregut, que és un recorregut d'època i personal, però per cadascú pot tenir unes connexions, diguem, emocionals, emotives, en el seu record propi. Cadascú podria fer el seu. No sé si ara serà un gènere que començarà a aparèixer.
1: Penso que com a recurs pot ser molt, molt interessant, no? Sí. També com a motiu de reflexió personal, no? El fet de muntar-se la vida a través d'aquestes imatges, no? Sí. Les imatges de la vida.
2: Perquè a més, en aquestes imatges, el fet que triïs una imatge per any, la tria, la selecció és molt important, perquè en els anys de nen hi havia poques fotos i no era...
1: I ara,
2: ara estem submergits sota un mar, una llau de fotos, però també quina foto tries, no? Hi ha fotos amb una cosa que en certa manera té un to personal, poses els pares, han de sortir els pares, han de sortir els avis, han de sortir els fills, les dones, l'entorn més íntim, o no, o l'has d'esborrar totalment, ha de sortir el personatge públic, han de sortir, en el cas d'un escriptor, els llibres, les portades dels llibres, els premis, has de trobar un equilibri entre tot això, perquè tampoc no es tracta de que sigui un auto-homenatge. No, ara, fixeu-vos jo què he fet, el dia que em van donar el títol de llicenciat, el dia de la lectura de la tesi doctoral,
1: el premi, tal.
2: El premi no sé què, no es tracta d'això, I aquí hi ha moltes fotos també que són de grup en certa manera, sí. o de llocs, de relacions,
1: hi ha façanes d'allà on has viscut,
2: sí. Hi ha la façana de la casa de Bristol on vaig viure, hi ha la façana del carrer Carrancades de les Torres, que explico que veia des de la finestra el Carles Barral al davant, i me'n recordo molt bé, perquè quan el Barral obria la finestra de casa seva, que era enfront i també era el primer pis, hi havia aquell retrat famós del Che Guevara, aquell retrat tan gran del Che Guevara amb la boina, etc. I jo veia el Barral i veia el Che Guevara, que té un gran record, de fet, d'un lloc on hi vaig viure relativament poc, potser 4 o 5 anys.
1: M'acaba de confessar a l'Hugo de l'editorial que hi havia la idea de posar a la portada la foto on és a Yucatán, que és una foto molt curiosa i molt, molt sorprenent. Jo penso que molta gent es pot portar una sorpresa amb aquesta imatge gairebé de hippie, de l'any 72, i jo tampoc et feia a Mèxic. I està molt bé perquè expliques que vas anar allà per trobar-te amb una amiga,
2: sí.
1: I això em va anar reflexionant també a mesura que, va, que anava llegint el llibre, com les dones t'han portat a diferents llocs, o diferents llocs han fet que arribessin a tu certes, sí, dones.
2: Sí, bueno, jo he estat, i segurament encara soc, malgrat els 80 anys, una persona, diguem-ne, enamoradissa, que se'm deia, a diferència del Josep Pla, que m'agraden les dones, no? Jo no les he negades, m'agraden les dones, sí. I efectivament, sí, algunes vegades he anat al darrere de companyes que tenia, de vegades amb sort, de vegades amb desgràcia, amb dissort, no? I aquesta n'és una. I l'any 72 hi vaig a trobar-me amb una amiga que havíem acabat de trobar-nos a Mèxic, una amiga anglesa, jo era a Bristol, jo la coneixia de Bristol, i quan vaig arribar, per dir-ho d'alguna manera, ella no hi era, ho havia trobat una altra parella, i aleshores explico que vaig voltar per Mèxic, bàsicament cap al sud. Quan Mèxic no era el Mèxic actual, no sé, jo no hi he tornat, era un Mèxic abans de descobrir el petroli i abans pràcticament, crec jo, de les drogues, i a més el Yucatán era un lloc molt, molt apartat, i s'hi arribava un parell de dies d'autobús, etc. No, això de la Riviera Maya no existia, I Cancún era un lloc apartat que hi havies d'arribar, exacte, era molt bonic, era realment un lloc molt, molt interessant, i bueno, va ser una experiència. Jo en aquell moment que havia deixat la Universitat de Bristol, on havia estat 3 anys de lector, una de les meves idees havia estat mirar de trobar alguna feina a Mèxic. Tenia contactes en el món editorial, en el món una mica intel·lectual, perquè el Sergio Pitova, el novel·lista mexicà, havia estat company, havia estat un any de lector a Bristol, ens havíem fet molt, molt amics, i ell m'havia donat algun contacte, però bueno, entre el desengany amorós i altres circumstàncies vaig decidir tornar, i aleshores quan vaig tornar ja vaig anar a viure a Eivissa, sí. Però la foto, sí, efectivament, l'editorial, en un moment que estava preparant un díptic de novetats i encara no havíem decidit la portada, va posar aquesta, i tant la Sandra com jo vam decidir que no, que el llibre no havia de tenir una portada on jo sortís, perquè això és massa autobiogràfic, diguem-ne, massa personal. I estic molt content amb aquesta portada.
1: La portada actual, és exquisida.
2: Que és un saltimbanqui, un dibuix del Junceda, i és més alegre, més divertida, més diferent, i jo crec que s'adiu més. El llibre fa una mica de saltimbanqui amb els anys, encara que estiguin ordenats cronològicament, però n'estic molt, molt content. I la foto realment és una foto curiosa, perquè a l'època era Isla Mujeres, que crec que és un lloc molt famós.
1: Isla Mujeres.
2: Era un lloc gairebé abandonat, que com explico, si anava amb una barqueta, que hi havien 5 o 6 persones, no hi havia hotels, no hi havia res, hi havia una mena de tendal d'aquests de llauna ondulada, i allà llogaves una maca, et penjaves una maca a sota, dormies allà, et banyaves, demanaves un ceviche, i bueno, no recordo, una mena de paradís que m'alegra molt haver conegut, perquè això, paradisos en queden molt pocs, i en aquell moment això encara ho era, no? Que és una mica el mateix que em va passar a Eivissa, que la meva arribada a Eivissa l'any 64, que jo encara no tenia 20 anys, tenia 19 anys, també va ser descobrir més a prop, però un petit paradís que després ha estat totalment destrossat, diguem-ne.
1: Destrossat.
2: Sí.
1: Com gairebé tots els paradís.
2: Sí. En el cas d'Eivissa, més, hi ha una metàfora, una simbologia molt curiosa, relativament recent. Eivissa, Formentera, totes les illes eren un paradís biològic de les sargantanes. Hi havia moltes espècies de sargantanes diferents de cada illot, colors diferents i catalogades. És un centre per l'estudi de les sargantanes de tot el món, fins que fa alguns anys, ja més de 10, 15 o més, van arribar les serps en els panots de les oliveres i dels cipressos, etcètera, dels arbres d'importació que venien principalment, em sembla, del Marroc, per plantar a les cases noves, a les finques noves, a les grans viles aquestes dels turistes rics. I en aquests panots de terra venien les serps, i les serps avui s'han escampat per tota l'illa, han acabat ja amb algunes de les espècies de sargantana, i ara hi ha santuaris de sargantanes en alguns llocs que intenten protegir. Però el canvi de la sargantana a la serp sembla un símbol que, si l'haguessis pensat especialment, no l'hauries trobat, del que ha estat el canvi de l'illa, on els illencs han de fugir perquè no poden pagar el lloguer per viure, el que té una botiga o és un funcionari, els lloguers centenals, que si no té una casa pròpia ha de marxar i s'ha d'exiliar fora de la seva terra perquè arriba un turista d'on sigui i paga 5.000 euros per un pis, no? És una paradoxa del món contemporani.
1: Hi ha un any sense foto, bueno, una imatge en negre, que és l'any 2001, sí, quan va morir el teu pare. I em sembla que és un recurs diria que molt interessant, molt poètic també, per reflectir aquest abans i després. Sí, aquest...
2: sí, és curiós perquè avui he trobat fotos del meu pare i fins i tot alguna foto bonica del meu pare.
1: Sí, perquè l'any de la mort de la teva mare sí que has fet servir, sí, una imatge d'ella, no?
2: Sí. En el cas del meu pare, com és una mort sobtada, d'un aneurisme, per tant, una cosa que no ens esperàvem,
1: sí,
2: vaig decidir que era cosa, bueno, aquí ho farem amb negre, no? Un forat negre, i és el que de sobte trobes al davant, no? En el cas de la meva mare, que pel contrari del meu pare va viure molts més anys, va morir amb 97-98 anys, i els últims anys pràcticament demenciada i impossibilitada, i va ser una mort, per dir-ho, molt lenta i molt esperada, en lloc de buscar una foto de la seva, dels seus últims anys, vaig buscar una foto de joveneta, de quan ella era una jove a Oviedo, que ella sempre deia que ella era la primera bicicleta d'Oviedo, la primera nena que havia tingut una bicicleta d'Oviedo abans de la guerra.
1: Ah.
2: Una foto dels quatre d'ella amb els meus tiets, quatre germans, que a més van tenir una vida molt atzarosa per culpa de la guerra. I em sembla que és un bon contrast també. Una cosa és el negre, que és el drama, la tragèdia, però no voler buscar específicament fotos cruels, sinó més aviat la part alegre, la part del meu pare és en negre perquè és la part sobtada, la desaparició sobtada. La part de la meva mare és el bon record de la seva trajectòria, de la seva vida. I després l'última pàgina, que és una pàgina per retallar, que hi ha com els àlbums de cromos, hi ha un quadrat amb una estirada, retalleu per aquí, que cadascú trobarà el que vulgui en el seu futur, la finestra cap al més enllà.
1: Però és un quadre que tu faràs servir en algun moment? Agafaràs el llibre i posaràs una foto?
2: No crec. No, ja faré alguna altra cosa, però no cal buscar una foto.
1: Podríem anar revisant foto per foto, però estaríem molta estona. Hi ha una foto que m'ha agradat molt, que és quan fas parar el temps al 1986 i fas una foto de la col·lecció Clàssics Moderns que vas dirigir a EDASA, i que va ser un moment, jo penso que molt interessant també, perquè vas començar a treballar, diguéssim, en un sector que t'interessava molt, que era el món editorial. I em sembla que va ser l'única vegada que vas ocupar un càrrec d'aquest tipus,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Com va ser aquesta experiència?
2: Bueno, és una cosa que sempre m'ha agradat molt, el món editorial, tot, la, a fer els llibres, a publicar les traduccions, que sempre l'he seguit. I en aquell moment, a l'editorial Edassa, que hi havia el Paco Porrua, el director literari, tenien alguna col·lecció en català, algunes coses que havia començat la Marta Pessarodona, però buscaven un director literari, i la Neus Porta, que era una de les persones que treballaven i que era una amiga molt estimada perquè ens coneixíem de la universitat, un dia m'ho va proposar. Diu, et faria il·lusió fer això? Jo vaig dir sí, amb la condició que sigui una col·lecció de clàssics moderns que vagin del 19 fins al 20, bàsicament de traduccions, i amb llibertat per fer el que vulguem. Per sort, a més, Edassa en aquell moment tenia un catàleg molt important, perquè havien fet moltes coses, el Herman Hesse, bueno, coses que tenien en cartera, la Ursula Le Guin, el Robert Graves, i vam començar, i això va durar uns quants anys. Jo crec que va funcionar prou bé, l'editorial va canviar una mica, jo també vaig canviar perquè vaig anar a la universitat, bueno, els anys que va durar va ser fantàstic, i vam fer algunes coses de les quals estic molt content i que em sembla que menciono, perquè a més hi ha un bany de realitat, que és veure que el diccionari general del Pompeu Fabra es ven molt bé, el Krishnamurti, que no era de la col·lecció Clàssics Moderns, es ven molt bé, el Dale Carnegie com a Cer Amigos també es ven molt bé, tenen les reedicions constants de l'editorial en català el diccionari i en castellà les altres, i que en els Clàssics Moderns el Céline, el Joyce, la Virginia Woolf, etc., es venien la Catherine Mansfield, però amb comptagotes, o més lentament. I això també veus que el mercat mana, que el mercat és molt important, que no tots els lectors són lectors highbrow, que tinguin la dèria dels grans escriptors o dels grans novel·listes, que hi ha un món més de batalla. Jo me'n recordo perquè jo en aquella època, encara ara potser, no era molt aficionat, no tenia una gran devoció pel Herman Hesse. I el Herman Hesse era un dels autors que el sud-americana tenia contractats en castellà. I vam publicar el Siddhartha, el Lobo Estepario, no sé si alguna cosa més, que van ser grans èxits, perquè a més es van convertir en lectures escolars, i això, bueno, és un bany de realitat, no tot ha de ser Céline i Virginia Woolf, sinó que hi ha aquestes coses que més són segurament incitació a la lectura, i una entrada, una porta d'entrada a altres autors. Estic molt content d'alguna cosa, per exemple, de Ulisses, del Joyce, que ja estava publicat, i a més hi havia dues o tres edicions que havia fet literatura, però literatura havia deixat d'existir, i el vam tornar a publicar, que va anar molt bé, i a més amb el Joaquim Mallofré vam publicar més coses, el Giacomo Joyce, Dublinesos, el retrat de l'artista adolescent, que era una traducció que ja existia de la Barnett, exacte, haver publicat uns quants títols de Joyce, això em va agradar molt, uns quants títols de la Virginia Woolf també vam fer, dos o tres llibres de la Catherine Mansfield, que a mi em sembla una escriptora extraordinària, la Lolita del Nabokov, que avui potser no el podríem publicar perquè se'ns tiraria molt damunt, però a mi em sembla una obra extraordinària. El Céline, el viatge al fons de la nit, que curiosament el traductor, que era, no era el nom del nom, però va, sé molt bé qui era, era Chalcara, va dir, no és el viatge al final de la nit, sinó al fons de la nit, aquest bu de la nuit, no és la nit s'acaba, sinó que és la part més fonda, més dramàtica de la nit, no? Que també un llibre extraordinari. Va ser una època molt, molt bonica, a mi em va agradar molt. Hi va haver fins i tot alguna cosa, un llibret de l'obra Birsley, que es diu Venus i Tannhäuser, que vam improvisar amb 48 hores i el meu esport i jo.
1: Ah.
2: Ja vaig fer la traducció, és un llibret molt curt, amb moltes il·lustracions del Wilson mateix. No me'n recordo passar una nit, tot això era d'època abans del copyright, tot això, retallant il·lustracions del Wilson, de llibres del Wilson, i fent un maquetatge amb un petit pròleg del Joan Perucho. Bueno, és un llibre que és una petita meravella, i havíem de complir amb la programació Sant Jordi, Nadal, no me'n recordo, que havíem de treure dos o tres llibres, i ens en faltava un i ens vam posar pim pam pum amb dos dies a tres el llibre fet, no?
1: Ostres, quina aventura, no?
2: Sí. Algunes altres coses no, per exemple, volíem fer el primer, potser el llibre era el Joe Claudi del Robert Graves, que havia acabat de traduir l'Helena Valentí i que havia d'anar seguit de la segona part. Un llibre preciós, perquè vam posar unes il·lustracions molt boniques que jo vaig trobar en uns àlbums antics amb il·lustracions tectòniques sobre Roma. Vam posar encartat també la genealogia de la dinastia, de les dinasties romanes, per poder seguir la història, etc. I va ser un fracàs. Va ser un fracàs, era un llibre car, era un llibre molt gruixut, il·lustrat, etc., molt bonic, però el Robert Graves del Joe Claudi havia exaurit el mercat. Se n'havien fet tantes edicions i reedicions en castellà, de butxaca, del club de lectors, del no sé quantos, que tothom en tenia un o dos a casa. I el segon, que és una cosa que no he arribat a recordar mai, no sé si l'Helena Valentí el va arribar a traduir o no, però ja no es va fer. O sigui que és un llibre que va quedar, diguem-ne, estroncat, queda el primer volum, però sí, una part d'aquestes curioses de la història editorial, no? Sí.
1: Hi ha fotos, imatges i records de molts amics, entre ells el Jaume Vallcorba, que s'ha convertit en el teu editor, i que va ser un company penso que molt, molt estimat.
2: Sí. Amb el Jaume ens vam conèixer als anys 70, quan jo vivia a Eivissa, i després vam mantenir sempre contacte. I quan ell va... Ens coneixem de quan ell treballava a Aigua de Vidre, feia disseny gràfic, i havia fet alguna portada, em sembla, d'algun número del Tarot de 15, que era la revista que s'editava a l'Autònoma, que jo, em sembla que de 15 devíem conèixer, perquè ja vaig publicar alguns poemes. I després ens vam conèixer aquí a Barcelona, ell va venir a Eivissa una vegada, i després, quan jo vaig venir l'any 79 a Barcelona, vam mantenir sempre la relació. També quan ell va començar a Quaderns Crema, que era l'època d'Antoni Bosch, editor. Doncs el Jaume Vallcorba va començar a portar una col·lecció sota aquest segell editorial que us deia Antoni Bosch, i portava una col·lecció que es deia Quaderns Crema i una revista. I això després es va independitzar i va començar a ser Quaderns Crema. Si no recordo malament, el primer llibre de poesia de Quaderns Crema era el preludi de l'Antoni Marí, perquè abans hi havia un llibre de Bastellers i un llibre del Ràfols Casamada, però el que encara era Antoni Bosch, editor, en la col·lecció de Quaderns Crema, però Antoni Bosch. I després, el 83, que jo vaig acabar un llibre, que era La Dant d'Or, i el va publicar amb ell, i des del 83, per tant, fa 40 anys, més de 40 anys, que he publicat sempre, he tingut aquesta sort amb el Jaume i vaig tenir molt bon tracte. Érem amics, però érem dues persones molt diferents, de moltes coses, però vam ser amics i vam tenir molt de bon tracte. I ell sempre, la veritat, em va atendre molt bé. El primer dietari que vaig fer, La primavera a Pequín, que és del 2011, quan jo el vaig acabar, li vaig portar i li vaig dir: Jaume, m'he fet això que no sé què és. Tu mires i em dius alguna cosa. I en 4 dies el Jaume em va cridar de telèfon, em va dir: el publicarem, trigarem 6 mesos, un any, publicarem. Jo t'he fet tot d'observacions. No se l'havia llegit, això que dius jo ho trauria, jo ho canviaria, això no sé què, no feu observacions a llapis. Diria que totes encertades, només recordo una que no li vaig fer cas, que parlava del Josep Mourinho, i que jo deia, parlava d'un llibre xinès que deia: aquest és com un pebrot, com un pimentón picante o no sé què. Em recorda el José Mourinho, jo deia. Això el Mourinho ho pots treure perquè d'aquí uns anys ningú no se'n recordarà de qui era. Jo, no, això ho vull deixar. I ho vaig deixar. Però vull dir que en el meu cas, perquè no puc parlar pels altres, era un home que s'ho llegia. Que s'ho llegia tot i m'aconsellava. I quan va sortir això, ell ho va veure. Però després d'aquest, em sembla que van sortir 61 poemes, que és un llibre que ell m'havia demanat. Diu, a part d'això, fes un altre llibre de poemes i em dones un llibre. Jo li vaig preparar un llibre, li vaig portar, i en 24 hores ell em va telefonar i em va dir, això ho farem. No sé si hi havia algun canvi o no, o alguna correcció. Això ho farem. I ella no ho va veure. Ell va morir a l'agost del 2014, i ja no va veure el llibre aquest, que va sortir una mica més tard. Però, vaja, sí, per mi és una sort, i a més crec, sent una persona que li agraden els llibres, etc., que el fet de publicar sempre en un editorial per un autor és bo, i que t'identifiquin amb el catàleg d'un editorial o d'un editorial, sobretot si és un editorial que t'agrada, no un editorial, un públic és per compromís. I aquesta relació va ser molt bona amb el Jaume, és molt bona, és excel·lent amb la Sandra, i ara mateix fa un moment en parlava amb ella. Aquest llibre, que és un llibre sui generis, és un gènere nou. I tant. No hi ha cap llibre com aquest, diguem-ne, un mercat, que jo sàpiga. Quan li vaig portar, no el llibre, sinó la idea, vaig fer unes pàgines, li vaig portar, li vaig explicar què pensava. Dic, creus que això és un llibre? Que això és un llibre per explicar? I me'n recordo molt bé que la Sandra Ollo em va dir, diu, Francesc, tu aquest llibre vols que hi hagi gent que el pugui llegir, que la gent el llegeixi, que sigui un llibre que surti i que es trobi a les llibreries? Dic, sí, clar. No és una cosa només per mi ni pels amics. Diu, doncs, endavant, el publicarem. Vull dir que això és molt important, tenir un editor amb qui confies i amb qui t'entens, i pots discutir, diguem-ne, el projecte i sintonitzes amb el projecte. En aquest sentit estic molt content, però a més és un llibre que és un llibre difícil de fer, perquè té moltes fotos, tot ha d'encaixar, han hagut de canviar el paper perquè fos un paper que aguantés les fotos, el format és una mica diferent, el paper és més blanc i una mica més gruixut, perquè les reproduccions, hi ha fotos molt diverses, hi ha fotos dolentes, hi ha fotos antigues, hi ha fotos escanejades de nou, clar, tot això és... Estic molt content, sí.
1: La teva paternitat, que està molt ben representada al llibre amb diferents imatges dels teus fills, en moments doncs molt íntims també, o moments que esteu celebrant, et va fer canviar també la perspectiva a l'hora de treballar el llibre, a l'hora de fer els textos?
2: Bueno, em va fer pensar que jo sóc un pare tardà, he tingut els fills als 50 anys, per tant aquests fills podrien ser els meus nets en certa manera, he tornat a veure moltes coses des dels ulls de nens petits o joves, cosa que és molt interessant, que fa una mica de por també, però és interessant, i em semblava que aquest, el pes que ells han tingut, potser ells no ho pensen de la mateixa manera, no m'ho han dit encara, però el pes que ells han tingut en la meva vida ha estat important, i per tant hi havien d'aparèixer, i hi havien d'aparèixer d'alguna manera, que per sort els meus fills encara no són de l'època de la foto del ginecòleg intrauterina del bebè o del part, etc. No tinc vídeos de quan van néixer.
1: No?
2: I nosaltres no érem gaire aficionats a fotos, a fer moltes fotos. Ara que ja tinc nets, els meus nets tenen més fotos i més vídeos de cada dia, i quan passen 3 dies i no m'envien una foto, jo la reclamo, i què fan? Però que hi havien de sortir, i que hi havien de sortir perquè la seva relació de mi, meva amb ells, és important. Suposo que d'ells a mi és molt diferent, se'ls hauria de preguntar amb ells, però que hi havien de sortir. I estic content d'haver pogut trobar algunes fotos de moments compartits. Eh? Una foto d'una carta dels Reis al meu fill petit, que demanava un ocell, i figura que els Reis li van deixar una carta, etcètera, que trobo que és una cosa divertida, i que jo he guardat. Eh? Jo he tingut, i l'he guardada, tinc un arxivador que posa Poli Nil, que he guardat coses d'ells, coses que feien a l'escola, treballs manuals, dibuixos. Jo, quan han passat 30 anys, aquestes coses són divertidíssimes, perquè és justament això que llancem. Eh? I com en la resta, aquestes coses petites, tan menudes, són les que expliquen les coses més grans, no? Més importants.
1: I per acabar, t'has plantejat en algun moment escriure unes memòries més convencionals? O penses que amb això ja, diguéssim, els lectors ja podem...
2: Això és com un esquelet. Eh? Seria un esquelet per fer unes memòries. Okay. Però no crec que faci mai les memòries. No dic que no agafi un moment del record, de la vida o alguna cosa, i ho faci. Havia tingut un projecte que he tingut fa molt de temps i mai no l'he abandonat, l'he abandonat per desídia, però no per falta d'interès, que era sobre llibres concrets o conjunts de llibres d'una època i el que això havien representat per mi. O sigui, aquests llibres com a centre d'un moment. I, bueno, això tinc una part escrita, que també és una part, diguem, com autobiogràfica, però la importància no eren els llibres, no eren els llibres que m'han marcat intel·lectualment, sinó que eren els llibres que ja recordo, i per què els recordo, i per què els recordo d'aquesta manera. Aquí hi ha algun exemple, hi ha, per exemple, les obres del Proudhon, és un exemple, són uns llibres que eren a casa dels avis, i que tenen una història molt curiosa, perquè segurament provenen de la biblioteca del Palau de Pedralbes. Per tant, una història bastant rocambolesca, que aquí cito, la menciono, però que podria explicar moltes més coses, i tinc un capítol. Aquest projecte, més o menys fet, on s'explica aquesta història. No? Una història familiar, diguem-ne, personal, a partir d'un llibre, que és uns llibres, que són un testimoni d'alguna cosa que hi havia a casa. Jo de nen no sabia res de tot això, però el gran és sapigut ser més o menys aquesta història.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per aquesta conversa i per aquest àlbum de cromos tan especial.
2: Sí.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: això una mica això.
1: O no?
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
2: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu la salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Un resum al d'aquesta setmana que tornem a obrir amb un tema d'actualitat que afecta la nostra salut. Parlem del tabac, perquè si bé els últims dies ens arribaven bones notícies pel descens continuat del consum de tabac entre la població, la mala notícia és que hi ha un 25% de joves d'entre 14 i 18 anys que estan enganxats al vapeig. Precisament aquesta setmana vam parlar de les cigarretes electròniques i de les bosses de nicotina com la porta d'entrada al tabaquisme per als joves. Sergi Estapé va convidar el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'epidemiologia, salut pública i estadística de la UIC Barcelona. També aquesta setmana vam tenir una conversa personal amb la presidenta d'Avant, la santcugatenca Cristina Urriza, feliç perquè ha estat àvia recentment i va ser una estona de conversa per compartir amb nosaltres la seva trajectòria personal i professional. També acabarem el resum d'aquesta setmana i ho farem des del Prat de Llobregat, concretament des del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM. I serà per parlar de l'activitat de l'entitat, però sobretot per saber com va anar l'alliberament de 5 tortugues. Lluís Rodríguez va conversar amb Marta Mendoza, tècnica del CRAM. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on hi van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar, i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats, i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia la Rambla Riba Tallada, amb el que abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues, anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè a més llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa poquet, fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i el ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove, i amb moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, sí, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar, que eduquin els pares. Nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada, i em costa a vegades ser flexible per el meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no m'és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran, llavors sí que me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, sí, amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret. També m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa. De fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de sempre, bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques, tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dia del dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: A primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, als 2 anys de la carrera, vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva sí. vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic i bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia els nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No?
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt, que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible, i llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues bueno, sobre la marxa sempre he tingut una actitud positiva i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, mirar la part positiva. Llavors, bueno, ja és quan vaig... Al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig... Bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me doncs, a fer el nivell C de català, a fer més anglès... Bueno, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair... com et canvia la vida, com, què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses, i sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però bueno, jo crec que el vaig fer el dol i bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies, i si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar, jo em quedava al bar i això, vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt amb el que puc fer, no amb el que no puc fer, que hi ha moltes coses que no puc fer, però bueno, jo sempre intento pensar amb el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida, i això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. I, però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pels meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, bueno, en principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta i tal? Llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... pues que es pugui retornar, no, a la societat, vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues també la meva experiència pues també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, més, i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues 10 anys pues que sóc també ja que sóc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també hem crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt, sí, perquè tot i que sí que miro les coses els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
0: no? Acabes, clar.
1: T'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els dic en broma al cap de Vall d'Oreig, que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut Avant? en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda de llibre als relats,
1: relats solidaris
0: de l'esport.
1: Sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de relats solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció del que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part de lo que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir de les notícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no us conegui, pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, doncs això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he digut de descansar. Però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només en un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, el Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita als anys 50, que es diu Jane i Prudence, i m'està agradant molt. Vull dir, bueno, lectures fàcils, vull dir que tampoc no...
0: Per relaxar la ment.
1: Sí.
0: Per desconnectar una mica,
1: també,
0: no?
1: I també com tothom, jo penso, avui en dia, doncs miro sèries, no?
0: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
1: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
0: I un viatge com el Japó, creus que és factible i realista?
1: M'agradaria, però se'n fa... Tot i que el Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està, és una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, no us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar avient amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però, bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh? Tot i
0: per què?
1: Perquè, bueno, perquè m'agrada, no sé, m'agrada, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
0: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
1: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, vull dir que et dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
0: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
1: Jo sempre miro, soc positiva i la miro i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
0: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
1: Jo el que desitjo que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. Llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja ho sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
0: Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: La Fundació CRAM fa anys que treballa en la protecció i recuperació de la fauna marina. Entre les seves tasques hi ha la de vetllar per aquells animals que arriben al seu centre on són tractats abans de ser retornats al seu medi natural. Avui volem conèixer més sobre com es preparen per l'estiu i també com ha anat el darrer d'aquests alliberaments. Marxem al Prat a Ràdio. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest diumenge la Fundació CRAM ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torna a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i en una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
1: Explica'ns en primer lloc quin balanç en feu d'aquesta edició del Torna a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
2: Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenia aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible. Al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar evidentment doncs, tota la jornada.
1: Uh-huh. Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
2: Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa en aquesta doncs, associació que tenim amb la MB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Per tant, a partir d'ara ja...

0: s'anirà veient.
1: Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
0: Bueno, mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques, o en aquest cas doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que per exemple doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé. I doncs una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació, però per exemple el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, va poder tornar a l'aigua.
1: Aquest però és tan sols un dels exemples no, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
0: Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere, perquè ha sigut un projecte, el de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps, i nosaltres hem sigut allà per doncs, intentar ser una ajuda per ells, dir-los, tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte, i nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge evidentment doncs, no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
1: De fet, en la pregunta una mica, per això, el que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
0: Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi

0: més assistències, que no simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre de, en aquest cas, d'avisos.
1: Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que, per tant, doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
0: Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill i nosaltres som conscients de que, com a humans, el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades, amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat i en qualsevol cas sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal doncs estar molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar els professionals però mai actuar per compte propi perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar però això la gran majoria de vegades el que acaba és empitjorar la situació i et poso un exemple, doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament, però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa. Treure-li aquesta xarxa per ajudar-la que pot acabar doncs, desencadenant que hi hagi una sepsi general perquè el que hi havia doncs, aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua per tornar-los a reintroduir a l'aigua. Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i per tant necessita que hi hagi una valoració veterinària i en qualsevol cas una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
1: I això també és encara més rellevant amb l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys s'està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
0: Sí, és importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminar-la, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació a veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
1: També estem al juny, això vol dir que doncs, comença l'època estival en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
0: Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen i després també en tenim un campus d'estiu amb pernoctació i sense junt amb Fundesplai que fem aquí a les nostres instal·lacions bàsicament i després, com sempre, en períodes estivals per famílies, per particulars. Les portes del CRAM, evidentment, doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara, que comença aquest període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga. Les activitats són vàries i, com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
1: I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant doncs això vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
0: Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre doncs, les inscripcions a 2 mesos vista i, i res, venir amb ser major d'edat, evidentment, i tenir doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers doncs, la fauna marina és impagable, perquè sense ells i elles, evidentment, doncs, el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera. I ara, per exemple, doncs, ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
1: Tots ho sabeu i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja és tècnica de comunicació del CRAM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: El Pamfina fa una trena.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
5: Rompe, lo rompe, lo trenca.
6: Ah, la serà.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs triugat.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.